0: presidente del gobierno, esa idea de que el negacionismo es el peor combustible contra los incendios. No ha concretado Sánchez si va a llamar o no al líder de la oposición y al resto de partidos, pese al llamamiento que ha hecho al acuerdo y a firmar ese pacto de país. Ha dicho que él no tiene problema para hablar con nadie, que no tiene inconveniente, pero se le ha insistido varias veces si va a ser él quien llame o no a Feijóo, y no ha querido concretarlo. Y luego el resto de asuntos, la rueda, las preguntas más marcadas por los casos de corrupción, por la agenda judicial que también acorrala y presiona al gobierno. Sánchez ha sido esta vez más explícito a la hora de responder a las preguntas sobre los casos que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, a su hermano y a su mujer, con esa defensa de su trayectoria, de su actividad profesional. Antes ha dicho de que él fuese presidente del gobierno, ha denunciado esa deshumanización tanto de su mujer como de su hermano por los casos que les afectan. Ha defendido el derecho al recurso de David Sánchez y sobre su mujer ha recordado que ya tenía una relación con la Universidad Complutense antes de que él fuese incluso secretario general. Y de aquí nos vamos, Pedro, también con la incógnita de en qué momento exacto presentará el gobierno los presupuestos, que es el compromiso que ha vuelto a reiterar el jefe del Ejecutivo, pero por ahora ha dicho los presentaremos, pero sin una fecha concreta. Venimos arrastrando ese compromiso ya durante estos años de legislatura.
1: Bueno, pues este es el resumen de esta comparecencia del presidente del gobierno en esa rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. En algún momento, a partir de ahora, llegarán las reacciones del resto de los partidos políticos. El Partido Popular, por ejemplo, la va a valorar a través de Miguel Tellado en un vídeo que remitirá a los medios de comunicación. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino de 15 minutos en esta programación especial que hemos mantenido para escuchar este balance de curso del presidente. Llega el momento de abrir esta pequeña ventana a lo local y a partir de las 2 de la tarde con Javier Lébana y todo el equipo de Hora 14 repasaremos lo fundamental de lo que ha dicho el presidente, pero sobre todo también de la evolución de los fuegos en este país, que siguen quemando una parte del territorio y a punto de entrar ya en una nueva ola de calor. Seguimos, mañana volvemos a las 6 en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, Pedro Blanco. Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
4: Notas necrológicas.
5: Ha fallecido a la edad de 90 años doña Pepita Benito Verdú, viuda de José Luis Caballero García. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este miércoles día 29 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del Tanatorio Servisa de la zona norte.
4: Descansen en paz.
2: Hoy por Hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Molt bona vesprada ja, perquè són les 2:15. Avui ja ho han escoltat, ha hagut compareixença del president del govern, de Pedro Sánchez, amb la qual cosa el nostre programa local és tan sols d'un quart d'hora. Així que hem reagendat els nostres convidats i en no res anem a tindre el premiat per part de Jovenpa de l'associació d'ací de l'Alcoi i el Comtat. No es desvelem més perquè no res estarà ací i ells ho contarà. També intentarem escoltar el missatge que ens han deixat per al Zoco Radiofónico gravat al contestador i així arribarem a les 2 del migdia. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio. Benvinguts, benvinguts. Hoy por Hoy, Alcoi Express Local. Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para comprar y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com. La Federació de Joves Empresaris de la província d'Alacant, Jovempa, ha lliurat els Premis d'Empreses Innovadores d'Alacant. I per part de l'Associació de Jovempa, de l'Alcoi i el Comtat, el reconeixement ha estat per a GrowUp, empresa de serveis. Les seues àrees de negoci són al voltant dels segurs i garanties, també la mobilitat. Miguel Ángel Llorenç, CEO de GrowUp, bon dia i enhorabona.
7: Bon dia, Maribel. Moltes gràcies.
6: Què suposa per a GrowUp aquest reconeixement?
7: Pues un orgull, la veritat, que haguem pensat en nosaltres per donar-nos este premi d'empresa inspiradora. És un orgull i un motiu de... Pues una motivació per continuar fent la feina.
6: Uh-huh. Anem a endinsar-nos un poc en el projecte. Què et va moure a crear GrowUp?
7: Bueno, pues GrowUp naix com una... com una eina. Jo vinc del sector assegurador, també jo tenia també l'empresa d'alquiler de vehicles, però bueno, veient que en el món assegurador n'hi ha, en certs perfils de clients o segments, doncs necessitaven un grau d'especialització, unes garanties añadides al món assegurador que acompanyaran millor aquest tipus de negocis. Per exemple, els propis usuaris, o sigui, les propis empreses d'alquiler tenen uh-huh. uns certs problemes, el sector del transport, bé, i a partir d'ahí pues, van crear una sèrie de garanties per acompanyar a estos sectors, com el món de la compra-venta en garanties mecàniques, i GrowUp naix com un instrument per acompanyar a aquest món assegurador. I després, pues, bueno, també, com estàvem dins del sector de la mobilitat, pues, vam fer ahir el trinomi, és a dir, el món assegurador, el món de garanties i el món de la mobilitat. Per totes aquestes qüestions, pues, va néixer GrowUp per acompanyar i millorar i ajudar a créixer en garanties, en aquest sentit.
6: Ho estàs avançant, però també volia preguntar què és el que oferiu, no?, des de GrowUp.
7: Sí. Què es pot... Sí, el que estem... A veure, oferim tot tipus d'assessorament en el món de l'assegurança. El que passa és que, per exemple, pues, el que estem fent en el món del... Si estàs dins del sector de compraventa, el compraventa té unes necessitats molt peculiars. També quan ven un cotxe, pues, oferir una garantia mecànica, tindre un segur mentre està el vehicle en el seu espai d'exposició. Pues, bueno, ahí oferim una sèrie de solucions específiques al món mecànic també, al món de gruista també, al món del transport també. Entonces, GrowUp lo que fa és donar aquest tipus de suport que a lo millor el món assegurador no acaba de poder enquadrar de tot a les necessitats que tenen, i nosaltres, pues, bueno, oferim aquest punter més d'especialització a sectors específics, també al món particular i al món de l'empresa en general, a nivell d'assegurança o a nivell de mobilitat, pues, oferint tot tipus de vehicles, tant a curt com a llarg plaç.
6: Mm-hmm. Teniu les oficines en el carrer València, no? Està allí la seu de GrowUp.
7: Sí, és la seu central.
6: Mm-hmm. En altres llocs de la localitat.
7: Sí, en Alcoi estem també en l'avinguda Joan Giralbert, allà és on tenim l'empresa més la part de mobilitat, que té la marca pròpia Conocar, que ara pues, anirem englobant tot sobre la marca GrowUp. Després també estem en Elx, en Elda, en Sant Vicent, en Ontinyent, ara recentment hem obert en Ibi, en Oriola i en Almoradí.
6: Uh-huh. O preguntava també perquè si hi ha algú que ens està escoltant i li interessa que es pugui posar en contacte amb vosaltres també a través de la pàgina web de GrowUp, tenen ahí tota la informació, no?
7: Sí, per supost. Nosaltres podem oferir, si és a nivell de mobilitat a nivell nacional, en qualsevol punt d'Espanya podem oferir a través dels nostres acords, i sí, tant en la pàgina web com cridant per telèfon o als nostres telèfons, pues podem uh-huh. ajudar-los.
6: Com vas reaccionar quan des de Jovempa el van dir que havies obtès aquest premi?
7: Pues és estrany perquè vaig arribar a l'oficina i estaven esperant-me pues, Pau i el resto de la junta directiva, clar, jo dic, això és una encerrona, què passa així, no? I res, no, vaig reaccionar pues, molt, molt positivament, no m'ho esperava, i la veritat que molt agraït.
6: Uh-huh. I a principis d'aquest mes de juliol, el Casa Mediterrània va acollir la gala de lliurament dels 10 Premis d'Empreses Innovadores de Jovempa. Com va anar?
7: Molt bé, la veritat que el puesto és l'antiga estació que anava a Múrcia, és molt xula i, bueno, vam passar un poc de calor, això sí que puc dir-te-ho, uh-huh. però va estar molt bé, vam conèixer altres empreses que també estan fent un gran treball i, pues enriquecedor, totes aquestes activitats pues, també t'ajuden a ampliar, a conèixer a més gent, a conèixer altres empreses, a com estan fent les coses en altres sectors i uh-huh. és molt positiu.
6: És a través també de la de la Federació de Jovent, no?, a la que GrowUp pertany. Què destacaries d'aquesta associació?
7: Pues és una associació on pues bueno, pues jo ja porto pues més de 13 anys, jo vaig entrar de la mà pues, de Yolanda Fuster, em va portar a venir així, que així coneixeràs a més gent i veuràs com aprens d'altres empreses i tot, i bueno, i en aquest espírit pues, vam anar a conèixer altres empreses, a veure com es manegen, també a donar-se a conèixer a uno mateix, no? O sigui, és una manera d'impulsar-te, no? I de veure també, pues, bueno, tu tens una sèrie de problemes que pots pues, compartir, pues, em passa això, pues, jo ho solvente aixina, jo l'altre ho solvente aixina. Mm-hmm. És un nucli amb pues, bueno, obtens coneixements i a més també el dones a conèixer, i jo crec que és aquesta sinergia el que motiva que estiga mai a una, i després pues, t'aprofites dels convenis que puga tindre la pròpia associació, jo sé. I és molt interessant estar en l'agrupació.
6: Per això, jo dic, si ara ens està escoltant algú i no sap de la mateixa i té un negoci o té una empresa, recomanes, no?, que vagi.
7: Sí, jo pertenec a diverses agrupacions, estic també en Matos, també en ACECA, també. Uh-huh. O sigui, tot el que siga treballar uno en col·lectius sempre trobarà un recolzament, tant en un coneixement, en donar-se a conèixer, en aprofitar-se d'eines que a lo millor no pots accedir o no eres coneixedor, sinó a través de l'agrupació. Jo sempre recomanaria, sobretot si és una empresa nova, que s'apuntarà a Jovenpa, perquè serà d'ajuda segur.
6: Miguel Ángel Llorenç, CEO de GrowUp, moltíssimes gràcies per vindre a Ràdio El Coll i compartir aquesta alegria amb els oients, i que el vagi tot molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres.

Falten 5 minuts per arribar a les 2 del migdia i en aquest reduït Hoy por Hoy Alcoi d'aquest dimarts a nivell local li hem fet un espai al Zoco Radiofónico per dues qüestions. Una d'elles, teníem enregistrat ja un missatge d'un oient que volia fer aquest anunci de venda, però també la incidència telefònica que ahir ens va permetre celebrar dos de les habituals seccions, avui ja està operativa, amb la qual cosa, si volen en directe participar, al 96 652 62 76 poden cridar i fer eixe anunci de compra o de venda en directe.

0: Com els dèiem, aquesta setmana el contestador de Radio Alcoi vam rebre un missatge per a aquesta secció, així que anem a escoltar-lo.
1: Buenas tardes. Se vende un sofà de dos plazas. Se vende un Galaxy de baño 70 con dos pistas, 13 coches y un cuentagotas. Se vende una vajilla nueva de baño 40 de 56 piezas más los cubiertos de plata. Y se vende un mueble bar. Todo esto a muy bajo precio. Y se venden dos pisos en la calle San Nicolás. Se vende un entresuelo de 110 metros para viviendo despacho con chimenea y una terraza grande con surtidor de peces. Y cuatro sillas para fiesta. Y se vende un cuarto piso de 70 metros recién reformado con chimenea y cuatro sillas para fiestas. Todo esto en el 611-84-5204. Repito, 611-84-5204. Gracias.
0: Gràcies a l'oient per enregistrar aquest missatge. A més, és l'últim zoco radiofònico de la temporada. Fins setembre no torna a aquesta secció. Aleshores, aquest oient, que és dels habituals en totes elles, el reemplacem ja per a setembre. Ens queden uns parell de minuts per si volen participar en directe en aquesta extraordinària edició de zoco radiofònico. 96 652 62 76. I aprofitem per anunciar-los que demà tornarà de nou Ser Deportivos. També hem convocat per a demà als periodistes, ja que avui no hem pogut celebrar aquesta tertúlia. Serà demà a partir de la 1:30. I també al nostre convidat del Consorci Terra també l'hem reemplaçat per a demà.

Acomiadem així aquesta sessió extraordinària del Zoco Radiofònic i també del nostre programa local Oi Però i Alcoi. En menys d'un minut arriben les notícies de caràcter nacional i internacional i això resum de la compareixença del president de Pedro Sánchez. I al voltant de les 2:17 estarem així amb l'informació local, amb Lucía Gadea, que els contarà sobre l'actualitat de l'Alcoia i el Comtat. Els agraïm moltíssim l'atenció que ens fan, que ens sintonitzen dia rere dia, en el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Demà, si no passa res, a les 12:20 de nou estarem així amb tots vostès. Acaben de passar un bon dimarts. Adeu.